0: érem molt jovenets i la veritat mos varen tirar per envant i varen, bueno, varen dur la fàbrica des de Llubí, la varen dur a Porreres i a poc pues, varen anar començant.
1: 17 anys tu, Joan, i 22 tu hermano Toni,
0: sí, sí.
1: Para eso hay que ser emprendedor, hay que tener algo en el ADN o al menos heredarlo, ¿no? Porque hoy en día sería impensable para muchos chavales de 17 ya tomar las riendas de una empresa, tomar decisiones empresariales, también era otra época, pero estamos hablando del 78, tampoco es la prehistoria,
0: sí, sí.
1: Pero hoy en día probablemente estaríamos hablando de una startup, ¿no?
0: Sí,
1: y de emprendedores, bueno, o de autónomos.
0: Es que d'aquí ya, o sigui, d'aquí un any, dos, ya farem 50 anys de esa fundació, de esa...
1: Claro.
0: De l'empresa. I la veritat és que, bueno, jo de 7 anys, de 8, la veritat tenia el cap un poc, era molt jove, però el meu germà ja era un poc més grandet i me va posar les ordres i, bueno, entre tots dos, un per una cosa i l'altre per l'altra, vàrem anar tirant per envant. Que en aquell moment també els hipotecaris no estaven com ara, estaven bastant més malament que ara, i ara mos queixam.
1: No, no, dilo, perquè a mi me cuentan com estaven los intereses de les hipoteques hace 30, 40 años.
0: El primer préstamo que vàrem fer el teníem quasi en el 9%,
1: sí, sí.
0: Una animalada, ben que dir...
1: Ojo, escuchen bien, todos los jovencitos y no tan jovencitos, porque los un poquito más mayores saben de lo que estamos hablando,
0: sí.
1: Que de cuando se hipotecaban al 14, 15 y
0: sí,
1: hasta
0: sí, sí,
1: y el 19%,
0: sí.
1: Como acaba de decir Joan, tipos de interés, ¿eh?
0: Exactamente.
1: De un préstamo.
0: Sí, sí, sí, o sigue que, bueno...
1: Sí, era posible.
0: Era posible, però bé, havies de ser emprenedor de bon de veres.
1: Desde luego. Y más en Mallorca, en aquellos tiempos, ¿no? En los que todavía había desarrollo, pero no tanto progreso como hoy en día. El producto local importaba, pero no había exportación. ¿Decidisteis asumir el reto de adquirir la maquinaria de la antigua fábrica de galletas Gelabert, de Llubí, trasladarla a Porreras para iniciar una aventura empresarial de la que ya formáis parte de la familia y casi medio siglo después sigue plenamente viva? Desde entonces, Galletas Rosellons elabora de forma artesanal las tradicionales galletas de oli mallorquinas, pero no solamente. Joan.
0: No, bueno, nostre fort és, quan varen començar, nosaltres varen començar amb les galletes fresquetes, que són les galletes de neula, que són de coco, nata i, bueno, diferents guts, i varen començar amb això, varen començar dins un graix de qualsevol manera, perquè en els anys 78, per aquí, havien de fer, quan varen comprar la fàbrica, ni tan sols teníem una nave per poder començar. Mm-hmm. Varen haver de començar dins un graix amb un parell de màquines i quan va fer mig any, pues, després varen construir una nave a dins el mateix poble mateix i a poc pues, varen anar afegint màquines i a poc varen anar fent coses que eren les galletes que se feien a Llubí. Però és que eren les galletes d'oli, varen afegir les galletes d'oli en totes les diferents classes, i també varen seguir les galletes de neula, que són les fresquetes, que encara ara feim, ben que dir. Hi ha gent que diu, ah, galletes Rosellón, ahí feis les fresquetes, doncs pues sí, encara.
1: I mucha gente os seguirà llamando así.
0: Exactament, i mos tenen, claro. Hi ha gent que mos té identificats en les galletes, en les fresquetes aquestes que feien antigament.
1: Oye, però esto, no sé, además de recordarlo y trabajarlo y seguir potenciándolo, como que se recuerda con mucho cariño, ¿no? Como el lacao que forma parte de nuestra infancia, estas galletas, y luego, bueno, ahora hablaremos de más productos. Pero claro, cuando hablamos de galletas de Mallorca, todo el mundo...
0: Galletas d'oli.
1: De galletas de oli.
0: Galletas d'oli.
1: Aquí somos muy de llevarnos en la maleta unas galletas, y aquí surgen las, no, pues yo me llevo la sobrasada, pues yo me llevo las galletas de Inca, pues yo me llevo las galletas de oli. Esto de las galletas es como las más tradicionales, las de aquí, es como ser de Ronaldo o de Messi.
0: Bueno,
1: es como ser del Barça o del Madrid.
0: Sí, bueno, sap què passa? Que també aquí hi ha diferents fabricants d'aquest tipus de galleta, però és que antigament hi havia molt de forns que fan aquest tipus de galleta, no només les fàbriques, però nosaltres ara ens hem convertit en una fàbrica i pues, la veritat és que servim a tot Balears galletes de les nostres, però antigament hi havia molta més gent que fa aquest tipus de producte. La galleta d'oli és una galleta d'oli que té 200 anys o alguna cosa així, o no? Quan se fa la típica galleta de de barco que de, que de...

0: Però clar, uns l'han comercialitzat més, altres menys, i pues, nosaltres pues, hem intentat ficar-nos a dins el mercat en el nostre producte i pensant que feim un bon producte perquè la gent ho compra i estem molt contents perquè nosaltres vàrem començar siguent-ho una fabriqueta petita com un forn més i a poc a poc pues, vam anar tornant més grans i hem ampliat la fàbrica i hem tornat més grans.
1: ¿Com se progressa i se desarrolla i se crece a nivell empresarial mantenint un producte tan nostre con una receta tan tradicional sin desviar-se del camí, ¿no? Dentro d'un mercat cada vegada més competitiu i voraz?
0: Bueno, nosaltres sempre hem pensat i creiem encara ara ho feim i intentant fer-ho que la qualitat és el més important. Nosaltres per fer-nos un puesto dins del mercat tant en el meu germà i jo pues, sempre vam anar a cercar que el producte, tot el producte que fem, tant la galleta com pugui les galletes de neu, el que sigui, bé, el que sigui dels nostres productes tingui qualitat, perquè la gent ho té molt clar. Si el producte és bo, se consumeix, i si el producte tal, pues no agrada tant. O sigui que nosaltres tenim ben clar que hem de fer qualitat, i el que fem, pues, cercar productes de la matèria prima, el més bona que podem, i estar molt damunt la qualitat del producte, i que sempre, que també ho tenim bastant clar, sempre sigui el producte el més fred possible, que el producte, quan arribi a casa de tothom, pues, sigui un producte fresc. Pues que sempre lo més important per nosaltres.
1: Claro, porque vosotros estáis en el mercado de las galletas de Oli. Hoy estamos con Joan Rosselló, uno de los fundadores, uno de los dos hermanos que empezó con esta bonita tradición, o mejor dicho, la siguió en Galletas Rosellons, de Lluví a Porreras, una empresa tradicional que se dedica a la fabricación de galletas de Oli, pero también estáis en el sector de las pastas, ¿no? Y de los fideos. Uh-huh. Así que ahora que estamos en época, Joan, sí. Yo he de decir que, bueno, quizás es una de las cosas, yo no sé si es de las más desconocidas, para vosotros no, porque lo fabricáis, pero no todo el mundo asimila las pastas o los fideos y en época de Vermà, ¿no? De los fideos de Vermà con galletas Rosellons.
0: Bueno,
1: i los fideos de Vermà de galletas Rosellons són los autèntics.
0: Sí, sí, bueno, és que clar, a vegades a la gent a lo millor li sona galletas Rosellons i no
1: galletes de Oli, pues
0: no identifiquen en els fideus de Porreres. Com, és que molta gent li diu el fideu de Porreres, el fideu de Porreres. El fideu de Porreres són la marca Bendinat, però ho comercialitzem galletas Rosellons. Nosaltres, en el fideu, no fa tant d'anys que ho tenim, però ja deu fer, m'apareix que 24 o 25 anys, no estic segur si són 24 o 25 anys, que ja fabricam els fideus i burbals de Porreres. Uh-huh. I això mos va venir perquè a Porreres hi havia la fàbrica dels fideus, com a molt de pobles hi havia l'antiga fàbrica de fideus, i un moment donat aquesta la gent que ho tenia pues, se varen voler jubilar, no tenien fills que ho volguessin dur i mos varen oferir que els hi compràssim a la fàbrica, pues, mm-hmm. Mos hi varen tirar de cap i varen dir ho hem de tirar per envant i la veritat és que estem molt contents perquè en els anys pues, la gent mos ha fet molt de cas, tenim no podem competir nosaltres en les pastes, no podem competir de preu, però sí podem competir de qualitat.
1: Hombre,
0: i
1: la claro.
0: gent mos coneix, claro. i la gent coneix el fideu de Porreres i els burbars, perquè també el que nosaltres fem són els fideus i burbars.
1: Bueno, de hecho,
0: Porreres.
1: Aquí habéis traído unas cuantas bolsas donde no faltan las burballas, que son cada vez más conocidas,
0: sí,
1: y
0: sí,
1: lo
0: sí.
1: hablamos por aquí en la radio, ¿no? Incluso entre los más peques y no tan peques que lo demandan.
0: Bueno,
1: oye, está muy bien, ¿eh?
0: Sí, no, bueno, ara estem a tope en la campanya del fideu de Vermà, perquè a Binissalem i tota la zona de Binissalem i no tant, de ben que dir molta gent que fa vi, que se dedica a ser bodegues i tot això pues, també compren, supos que també compren el fideu de Vermà i estem molt contents perquè la veritat és que Binissalem és
1: el consumidor
0: aquest mes s'enduen la palma però de bon de veres perquè ara no m'apareix que és el 24 i el 24 m'apareix que fan el dinar
1: el sopar a la fresca
0: sí, el sopar a la fresca
1: la fira del vi, el sopar de la fresca
0: el 25 m'apareix que fan